0: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Actiu l'incendi forestal de Sogor, va cremar ja 120 hectàrees. Bona vesprada. Mitjans aeris i terrestres treballen per a intentar estabilitzar-lo abans de que a partir d'este migdia canvi l'horatge. Un incendi que es va originar per un llamp en el tren de tempestes registrades ahir de vesprada. Les localitats més afectades per aquestes tempestes avaluen ara danys i comencen a recuperar la normalitat. En seguida els ho contem junt a altres assumptes que avui són notícies i a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem.

0: Comencen, com es dèiem, a recuperar a poc a poc la normalitat tots els municipis que ahir per la vesprada es van veure afectats per aquest tren de tempestes que anaven acompanyades de fortes ratxes de vent i que van provocar molts danys materials. La zona més afectada ha sigut la comarca de la Ribera i des d'allí informa Lucía Peris.
1: Localitats com Alcira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer i l'Alcúdia treballen des de primera hora del matí en la neteja de les vies públiques i en solucionar tots els desperfectes causats pel temporal i restablir la circulació amb total normalitat en els trams que s'han vist afectats. Alcira ha sigut una de les poblacions més afectades. Diverses zones van quedar inundades i les ratxes de vent van arribar als 149 km per hora. Escoltem a l'alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez.
2: Els equips estan ben preparats i els danys han sigut molt majors que el que havíem tingut fins ara. Se va transformar allò en una espècie de tifó, com vam veure, desplomar completament el cel.
1: Degut a les conseqüències del temporal i com a mesura de seguretat, moltes de les localitats afectades han decidit tancar avui els parcs i jardins municipals, així com les instal·lacions esportives.
0: I aquest tren de tempestes i rebentades tèrmiques registrades principalment a la província de València van provocar per la caiguda de llamps 13 incendis forestals. El que continua actiu és el de la Serra de Calderona, que afecta els termes municipals de Sogorb, a la província de Castelló, i de Gàtova, a la província de València. La Generalitat ha activat la situació 1 del Pla Especial enfront de risc d'incendis forestals. De moment, hi ha 120 hectàrees afectades. Andreïna Petri.
3: A primera hora del matí s'han incorporat 11 mitjans aeris i sobre el terreny treballen més de 130 efectius per a intentar estabilitzar-lo abans que a partir d'aquest migdia canvien les condicions meteorològiques. La previsió, segons la EMET, és que el vent vagi girant del sud-est amb ratxes de 30 km per hora a partir de migdia a Segorbe. Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
4: El incendio está activo y tenemos una ventana de oportunidad hasta el mediodía para poder actuar todos los medios aéreos, porque a partir de las 2 de la tarde cambia las condiciones meteorológicas y tenemos que intentar estabilizarlo, todo eso con la máxima prudencia y esperando que las condiciones meteorológicas no varíen como sí que variaron esta noche, donde la humedad relativa era de un 70% y permitió trabajar en un franco a todos los efectivos que estaban desplazados.
3: Segons ha informat el Consorci Provincial de Castelló, l'incendi evoluciona per una zona d'accés terrestre complicat, per la qual cosa l'ampli dispositiu està treballant en els dos flancs que presenten el foc. La carretera CV25 està tallada en tots dos sentits entre els municipis d'Altura i Olocau, segons la DGT.
0: I el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut este matí a petició pròpia en les Corts per a explicar precisament la gestió dels últims incendis forestals a la província de Castelló i la Serra d'Espadà. Alejandra Carrillo.
5: Valderrama ha defès la resposta del seu departament i ha destacat la coordinació entre institucions i la presència permanent dels servicis d'emergència. Escoltem el conseller.
4: La mayor apuesta presupuestaria de su historia, destinando 79,14 millones de euros al servicio de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Un servicio esencial en el que ahora se trabaja de manera permanente y continuada durante todo el año, sin temporalidad ni estacionalidad, sino con estabilidad, promoción y profesionalización. Además, reforzamos la coordinación entre las distintas administraciones y servicios que intervienen en una emergencia.
5: El conseller asegura que els incendis van posar a prova el model d'emergències del Consell i que este va respondre de manera adequada. En el que va d'any, Castelló ha registrat 47 incendis forestals. En el cas de la Vall d'Uixó, es van celebrar 14 reunions del SECOPI, van participar prop de 1.300 efectius i es van enviar de 7 missatges d'alerta a la població. A més, Valderrama ha anunciat que el Consell destinarà 67 milions d'euros en ajudes als afectats pels incendis.
0: I després d'esta compareixença, el conseller el que ha fet és, després de la compareixença del conseller, eren seguit ja les reaccions a Alejandra als grups polítics.
5: El síndic del PSPB en els Corts, José Muñoz, ha exigit la dimissió de Valderrama en considerar que no està a l'altura de les necessitats de la Comunitat Valenciana i les condicions meteorològiques que estem vivint.
6: Tenemos una comunidad que es epicentro del cambio climático, en el que se suceden danas, en el que se suceden incendios, en el que ayer teníamos un reventón térmico. Y lo que vemos es una Generalitat Valenciana que no está preparada. No tiene las unidades de bomberos necesarias, muchas están inoperativas, otras no tienen los efectivos suficientes, ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
5: Compromís també critica la gestió del Consell. La seua portaveu adjunta en les Corts, Paula Espinosa, denuncia les retallades dels nous pressupostos aprovats el mes passat i adverteix que la falta de recursos i personal manté a la comunitat en un risc constant.
7: La manera de gestionar del Partit Popular sempre respon al mateix patró. Adverteix

0: diligències prèvies, inacció, improvisació. Que mentre que vostès siguen governant i pacten uns pressupostos, per exemple, en el que retallen un 10% en prevenció d'incendis, també gràcies al negacionisme del canvi climàtic que així s'ha expressat molt bé en els seus companys de Vox, vostè ha autoritzat a aprovar aquests pressupostos per a donar ajudes d'emergències als bous.
1: Per part seua, el síndic de Vox, José María Llanos, ha tornat a negar que existisca canvi climàtic.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Es compleixen 5 anys de la solsida d'un edifici de 55 vivendes a Peñíscola, un succés en el qual, recordem, van morir una dona de 54 anys i un xiquet de 14. 5 anys després, els propietaris continuen reclamant diligències judicials per a determinar responsabilitats penals encara que no han conclòs. L'edifici està totalment banalitzat. Onda Cero Castelló, Lorena Paldo.
4: Hi ha tècnics de l'Ajuntament de Peñíscola que estan sent investigats i el jutjat reclama informació. Fa un any al Col·legi d'Arquitectes sense respondre als requeriments. Juanjo del Cura, president de l'Associació de Veïns.
5: Nosotros lo que hicimos fue la petición al juzgado para que se le citase, porque entendemos que tiene posible responsabilidad. El órgano colegial es el Colegio de Arquitectos, es los que tienen que decidir nombrar y perito y enviar. Entonces, pues mucha rabia que después de 5 años no haya una respuesta judicial al tema y que nosotros nos encontramos totalmente desasistidos.
4: Els propietaris denuncien a més que l'immoble ha sigut vandalitzat perquè el jutjat els ha impedit l'entrada però no ha garantit la seva vigilància. Ara reclamen ajudes i solucions a les administracions.
3: I els centres Crisis 24 Hores de la Generalitat han duplicat en un any el nombre de víctimes ateses per violència sexual. Estos centres, que ofereixen atenció psicològica, jurídica i social de manera gratuïta durant el primer semestre de 2026, han atès a un total de 211 víctimes enfront a les 115 del mateix període de 2025.
6: La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha subratllat l'utilitat dels recursos professionals assistencials de la xarxa pública destinats a la prevenció, l'atenció i la protecció de les víctimes de violència sobre la dona.
7: Y unos datos que demuestran la red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas agresiones. Por parte del equipo de profesionales que trabajan en estos centros en Castellón, Alicante y Valencia. Ofreciendo a las víctimas escucha, apoyo y una respuesta profesional e inmediata en uno de los momentos más difíciles de su vida.
3: Y la portavoz adjunta del Partit Socialista en les Corts, María José Salvador, ha denunciat la ineficiència en les ajudes al lloguer jove corresponents a 2026 per part del Consell, que ha esperat, diu, fins avui, 21 d'agost, per a publicar-les en el Diari Oficial de la Generalitat.
8: Un 21 d'agost el govern valencià té la delicadesa, sarcasme, de publicar en el DOC les ajudes al bo lloguer jove i la gent està pagant el seu lloguer des del mes de gener. No només se publica en agost, sinó que a més se donen només 15 dies hàbils per a que se presente tota la documentació. Pareix ser que el Partit Popular el que no té ganes és de que la gent se presente a aquestes ajudes.
3: En quant a l'oratge per a esta vesprada, la comunitat tindrà un descens de les temperatures. No es descarten ruixats febles. Recordem que hi ha nivell groc en el litoral nord de la província de Castelló. Arribem així a les 2. Bon cap de setmana. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La crisis de Ceuta en punto muerto. La actividad frenética de estos días para escenificar la puesta en marcha de soluciones hoy se ha congelado. Ha parado a las puertas de este fin de semana, que por cierto es el último antes del inicio del curso político. El escenario de una Ceuta que recupere la normalidad se prolongará más en el tiempo. Hoy no habrá anuncios ni comparecencias públicas de políticos del gobierno o de la oposición. Así que la ciudad autónoma suma un día más los problemas a los que se enfrenta desde hace 3 semanas. Menores y adultos vagando por las calles, una sanidad desbordada, sindicatos policiales reclamando más medios y vecinos indignados. En Ceuta, pocas cosas han cambiado.
11: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
12: Le hemos trasladado que la situación es de un caos tremendo. Esa gente necesita estar en un lugar habilitado, con